c'ha la misèria que ja fa. Us tocarà teratge que m'ho fa. I d'aig haver tu cor mia, tu m'eix batu da porta en faig. Mo sai che faccio, non do dic chiù cussi da raccia. E ma na vaga, e po pes freccio, vaga cunata, ma na puncia faccia amore. Ma sai com'è, pensando a te,

0: porto gatona con us fem mareta.
1: Sí, sí. Ago pulent la guavisiera i tada.
2: Per què?
1: Passis campania amb la ventoleta.